0: vamos acercando ya a las 7:25, 6:25 en Canarias, en ese punto de Sabeste. Atención a las noticias locales en las emisoras de Radio Nacional de España.
1: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
2: Bon dia, 5 minuts seran 7:45 del matí d'aquest dilluns 29 de juny. De seguida repassam l'actualitat local, però abans miram el temps. Aquesta ha estat una nova matinada tòrrida a indrets com Barcelona. A l'estació del Raval la temperatura mínima no ha baixat avui vespre dels 27,2 graus, 26,8 al Port o 26 a zona universitària. Coneguem la previsió per avui. AEMET, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb un descens de temperatures. Baixaran els termòmetres, però es manté la calor. S'esperen màximes de 36 graus a Rubí, 35 a Manresa i a Sabadell, 34 graus a Vic, 33 de Barcelona i a Igualada i 31 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Molta tensió durant la tarda a l'interior nord. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
2: I pel que fa a la mobilitat, quina és la situació a aquesta hora a les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, doncs arrenquem la jornada a hores d'ara amb un accident a la GI-652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en dos sentits de la marxa i deixa 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals al nus de la Trinitat i també es retruca les dues rondes en direcció a Barcelona, els seus primers trams, sobretot en sentit sud. Al Vallès hi ha retencions intermitents en direcció a la capital catalana, també a la C-58 des de Sabadell i per la C-17 amb 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès. A la AP-7 hi ha congestió en direcció a Tarragona, al punt de la Roca del Vallès, a Montornès i també en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, també tenim una entrada amb congestió per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, tot plegat en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
2: I pel que fa a la circulació ferroviària, la vaga de treballadors de Renfe, convocada pel sindicat ferroviari, afectarà el servei de Rodalies. La Generalitat ha decretat serveis mínims del 66% en hora punta, de 6 a 10:15 del matí i de 5 de la tarda, 2:15

0: Somos
1: las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional. La información ahora de las territoriales de la casa.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dilluns 29 de juny, són 7:45 del matí. Els bombers de la Generalitat ja treballen sobre el terreny a Veneçuela. Un grup d'una quinzena d'especialistes s'ha desplaçat a la zona de La Guaira, una de les més afectades pels terratrèmols de la setmana passada, per fer tasques de suport, principalment assegurar la seguretat d'itineraris i infraestructures perquè puguin accedir-hi els equips de rescat. De tot plegat en parlarem en un informatiu en què també els explicarem el cas que hem conegut en les darreres hores d'un nadó que ha mort a l'Hospital Pare Taulí de Sabadell amb presumptes lesions que podrien ser per maltractament. Els seus pares estan en presó provisional, comunicada i sense fiança. En breu entrem en matèria. Abans, la previsió meteorològica. A Emet, Noelia García.
4: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya baixen lleugerament les temperatures, però continuaran altes a l'Empordà i al sud de Tarragona. Avui els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Girona i a Lleida, 33 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Avui predomina el temps estable i càlid, dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió durant la tarda als Pirineus i a la zona nord. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Els ruixats podran ser localment forts amb calamarsa i fortes ventades. És una informació d'AEMET.
3: I com se circula aquesta hora per les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga?
5: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns. A hores d'ara destacant aquest accident de la J652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en ambdós sentits de la marxa i provoca afectacions de 2,5 km. Per altra banda, tenim retencions habituals, sobretot als accessos de Barcelona, destacant el nus de la Trinitat i de retruc les dues rondes de la capital catalana en sentit sud. Al Vallès hi ha retencions intermitents en direcció a Barcelona també per la C58 des de Sabadell o la C-17 a Parets del Vallès. També la AP-7 circula amb retencions en direcció a Tarragona, amb forta congestió al punt de la Roca del Vallès fins a Montornès i també en sentit sud al tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Al Llobregat també tenim congestió per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei i en direcció a la capital catalana i també d'entrada a Barcelona tenim retencions d'un 1,5 km per la C-16 pels túnels de Vallvidrera. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: Aquest dilluns hi ha vaga estatal a la Renfe, convocada pel Sindicat Ferroviari arreu d'Espanya per protestar contra el tancament del taller de material remolcat a Miranda d'Ebro i els avenços de la venda de Renfe Mercaderies. La Generalitat ha decretat serveis mínims a Rodalies del 66% en hora punta, de 6 a 9:45 del matí i de 5 de la tarda a 9:45 del vespre. La resta del dia només circularan un de cada tres trens. El servei alternatiu per carretera, els trams afectats per obres, mantindrà la seva oferta habitual. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Presó provisional comunicada i sense fiança pels pares d'un nadó mort per presumpte maltractament. Ja s'ha obert una investigació judicial i el Departament de Salut farà seguiment del cas Maria Gómez.
6: Les causes de la mort del nadó eren compatibles amb les lesions que presentava per maltractaments. Va morir a l'Hospital Pare Taulí de Sabadell, on estava ingressat. La jutgessa ha decretat la presó provisional comunicada i sense fiança pels pares per maltractament habitual amb resultat de mort. Durant la declaració, els progenitors només van respondre algunes preguntes dels seus advocats. Ja s'ha obert una investigació judicial i la Conselleria de Salut també farà un seguiment del cas. De fet, van ser els metges de l'Hospital Pare Taulí els que van alertar de la situació i es van activar els mecanismes de protecció a la infància. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en un missatge publicat a xarxes socials, lamenta la mort del nadó, diu estar profundament commogut i assegura que s'actuarà amb tota la contundència. També confia en poder esclarir els fets i demana, això sí, que respecti tot el procés d'investigació.
3: Com sentíem, el Departament de Salut farà seguiment del cas, revisarà les dues visites que el nadó mort va fer al CAP de Sabadell durant el mes de maig. La informació inicial apunta a visites rutinàries sense elements que cridessin l'atenció. La directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies.
7: És un cas molt, molt desafortunat i molt desgraciat i, per tant, doncs posem en marxa tots els elements necessaris per poder esclarir doncs, quina atenció sanitària sanitària s'ha donat, i també aquí participen, com dèiem, tots els dispositius de salut, però també en aquest cas es va activar doncs, tots els protocols de protecció als menors que depenen de drets socials que també van actuar.
4: Els bombers de la Generalitat ja són a Veneçuela per fer tasques de suport a les zones afectades pels terratrèmols de la setmana passada, que deixen ja, segons la darrera actualització, 1.450 víctimes mortals i més de 3.000 ferits. Què en sabem? Àlex Eloi, bon dia.
0: Bon dia. Es tracta d'un equip de 14 efectius que ha establert la seva base d'operacions a Maiquetía i ja ha iniciat els treballs a la zona de La Guaira, una de les més afectades pels sismes, on s'han integrat, per cert, en el dispositiu internacional desplegat. Els especialistes del grup d'estructures col·lapsades faran avaluacions estructurals per determinar la seguretat dels edificis i itineraris afectats i facilitar així les tasques dels equips de rescat perquè puguin accedir als edificis col·lapsats en cas que hi hagi persones atrapades. Això pot implicar actuacions com apunta les estructures o la retirada de runa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acomiadat l'equip dels bombers abans que marxessin i a través de les xarxes socials els ha agraït la professionalitat, el compromís i la vocació de servei públic. Assegura que Catalunya està i estarà amb Veneçuela en aquests moments difícils.
4: Gràcies, Àlex. I de tornada a casa nostra, els joves que vulguin demanar l'ajut al lloguer que proporciona la Generalitat podran fer-ho en una nova convocatòria a partir d'aquest dilluns 29 de juny i fins al 10 de juliol, segons la resolució de la convocatòria que es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat la setmana passada. S'hi poden acollir els joves que a data de 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys i siguin titulars d'un contracte d'un pis o d'una habitació de lloguer. L'import que s'atorga no és una quantitat fixa, sinó que s'ajusta a l'esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes. Segons el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la mesura té una dotació pressupostària de 26,8 milions d'euros amb la voluntat, diu, de cobrir la demanda d'ajuts al lloguer que no ha pogut ser atesa pel bo lloguer estatal. Doncs, precisament l'habitatge serà un dels temes principals del Congrés Mundial d'Arquitectura, que ha donat el tret de sortir de Barcelona 30 anys després de la celebració del primer a la ciutat, Àlex.
0: En la recepció dels organitzadors d'aquest diumenge, l'alcalde Jaume Collboni ha reivindicat la capital catalana com a referent en la disciplina i ha assenyalat que el Congrés servirà per trobar les respostes als reptes actuals. Ha situat les Tres Xemeneies, on hi haurà una exposició central de 4.000 metres quadrats, com un centre de gravetat a l'àrea metropolitana.
8: Que un edifici d'aquesta magnitud és concebut per usos propis d'una economia sostenible, digital, audiovisual, en aquest cas, d'un nou barri que ha de sorgir els propers anys al municipi, al terme municipal de Sant Adrià, però esdevenint una autèntica nova centralitat metropolitana.
0: En tres dies de congrés s'espera rebre més de 10.000 professionals de 130 països. 200 ponents oferiran més de 70 itineraris a més de debats i tallers per indagar en la capacitat transformadora de l'arquitectura. Els temes que s'abordaran: reduir la petjada de carboni en les construccions, la rehabilitació d'edificis o l'arquitectura passiva. També es parlarà d'habitatge social i comunitari, de l'espai públic i de la planificació urbana.
4: Gràcies. Doncs coincidint amb el Dia de l'Orgull, aquest diumenge unes 200 persones s'han manifestat a la tarda pels carrers de Girona amb el motiu, com dèiem, del Dia Internacional de l'Orgull, sota el lema "Desplega l'orgull, crema la por". La mobilització convocada per l'espai LGBTI, que aplega diverses entitats del col·lectiu, ha denunciat l'augment dels discursos d'odi promoguts per l'extrema dreta. José Carlos Justo és tresorer de l'entitat.
9: Tenim molta por i jo crec que hem de tenir molta por. Està pujant molt l'extrema dreta a tota Europa, que s'estan parlant de coses que abans no es parlaven. Es fan declaracions públiques posant en dubte els nostres drets. Això abans no es feia. Això és molt, molt perillós per nosaltres, però per tota la població.
4: La manifestació ha posat el colofó a una setmana d'activitats en què s'ha celebrat propostes com correbars, xerrades i s'ha inaugurat l'exposició Repressió, Plaer i Llibertat al Museu d'Història de Girona. Per cert, que encara relacionat amb l'orgull, hem conegut que un 30% de les infraccions penals per delictes d'odi vinculats a l'orientació sexual queden sense esclarir. Els casos registrats es van situar en 99 al 2025 amb 20 detinguts o investigats.
3: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida en un accident de trànsit a Barcelona aquest cap de setmana. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, tot indica que el conductor que va provocar el xoc mortal conduïa sota els efectes d'estupefaents. Joaquim Calvente.
10: L'accident es va produir a primera hora de diumenge a la Cruïlla entre els carrers Pallars i Fluvià, al barri del Poblenou, quan un cotxe, que presumptament fugia dels Mossos, va entrar en contradirecció i va embestir-ne un altre que estava aturat en un semàfor. La Diana, treballadora d'un establiment de la mateixa Cruïlla, va ser testimoni directe del sinistre.
11: Salimos y el coche iba muy rápido y nos sorprendió. Y después fue el golpe que salió todo por el aire, chocó. Muy duro.
10: Com a conseqüència del fort impacte, tots dos vehicles van quedar destrossats. Els bombers de la Generalitat van haver d'escarcerar els ocupants. Van morir dues persones, els conductors, i una altra, ferida greu, va ser traslladada a l'hospital.
3: Obrim la plana esportiva parlant de ciclisme. El barceloní Marcel Camprubí s'endú el campionat d'Espanya en ruta. És la primera victòria d'elit d'aquest ciclista de 24 anys de l'equip Pinarello, que s'ha imposat a l'empordanès Joel Nicolau en l'última rampa de la prova de ruta. Escoltem com ho explica el mateix Camprubí.
12: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint. Y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
3: Tot plegat mentre estem pendents de conèixer quins ciclistes participaran al Tour de França que comença aquest dissabte a Barcelona. Sobre natació, el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hug, ha establert un nou rècord d'Espanya dels 200 metres lliures en imposar-se a la final dels campionats nacionals que es disputen a Palma, a Mallorca, amb un temps d'un minut 46 segons 10 centèsimes. És la segona marca que bat Hug ara al Club Natació Terrassa, ja que divendres va rebaixar en 36 centèsimes el rècord dels 100 metres lliures. I en motor, aquest diumenge ha tingut lloc al Gran Premi dels Països Baixos, al circuit de Sen, amb la victòria del japonès Ayogura. Els germans de Cervera, Marc i Àlex Márquez, han quedat en sisena i cinquena posició, respectivament. Així ho explicava Àlex Márquez en declaracions a DAZN.
13: Hoy yo creo que podía haber sacado un quinto, he sacado un séptimo, pero lo importante es que, ya te digo, para mí salir de Holanda, ya lo vi el FP1, que era salir sin lesiones y esperar la siguiente.
3: De la cultura, avui comença el Festival Grec. Amb el Teatre Lliure, enguany celebren conjuntament el seu 50è aniversari amb una nova producció de l'Òpera dels Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht, amb la mirada actual de Marta Pazos, ambientada en una Barcelona marcada per la gentrificació i que inaugura, com dèiem, aquest vespre el Festival Estiuenc Barceloní. Ens ho explica l'Agnès Batlle.
14: Com aquell que fa anys i mira enrere per saber d'on ve, el Grec i el Lliure també se serveixen dels clàssics del segle XX per observar el present. És el cas de l'Òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht i Kurt Weill. Des de la seva estrena al Berlín d'Entreguerres ha funcionat com una radiografia incisiva del capitalisme i de les relacions de poder. Una figura ja consolidada de la dramatúrgia internacional, com la gallega Marta Pazos, hi aporta el seu segell personal per connectar-la amb les inquietuds actuals. No a Londres, sinó a una Barcelona marcada per la gentrificació.
15: És una no ciutat. Londres és igual a Barcelona. O sea, habla de esta serialització en què se estan convirtiendo también las ciudades, ¿no? Es una apuesta sobre nuestra época que tiene muchos vasos comunicantes con los locos años 20, ¿no?
14: Direcció musical de Dani Espasa i nova traducció al català de Marc Rosí, que amb un repartiment que reuneix diverses generacions de l'escena catalana. Nau Albet, Míriam Moucles, Eduard Farelo, Júlia Trullol, Roc Bernadí, Joan Esteve, Clara Minguesa o Biel Rossell. Una peça icònica que tant va popularitzar la cançó de Mac el Navalla, que Louis Armstrong i Ella Fitzgerald van convertir en un autèntic estàndard del jazz. Avui estrena el Teatre Grec de Montjuïc, que es repeteix demà i dimecres i obrirà la nova temporada del Lliure el 17 de setembre.

amb les recomanacions del Festival Grec que comença aquesta nit, ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8 del matí. Els desitgem un molt bon dia.

0: partido se dirigía hacia la prórroga. Stephen Eustaquio es el primer héroe y goleador de esta eliminatoria de 16avos. Para hoy, 3 partidos más. A las 7 de la tarde, Brasil-Japón, 10:30, Alemania-Paraguay y 3 de la mañana, Países Bajos-Marruecos. De aquí, de este último partido, va a salir el primer duelo de octavos, porque el que gane será el rival de Canadá. La selección española, mientras tanto, vuelve al trabajo tras el día de descanso con el dilema para Luis de la Fuente de pensar cómo sustituir al lesionado Nico Williams y a Jeremy Pino. Tablero deportivo hoy desde las 6:30 de la tarde. Y mientras se desarrolla el Mundial, arranca el Gran Slam de Wimbledon. Hoy con 4 chicos y 2 chicas en el orden del día, acaban de clasificarse Rafa Jodar, Pablo Carreño y Sara Sorribes. Está en juego el partido de Dani Mérida ante Hugo Carabelli.
1: Pues todo esto y más a partir de 12:30, ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
2: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
3: Bona tarda. El Departament de Salut investigarà les dues visites al CAP que va rebre el nadó mort el passat divendres per presumptes maltractaments per part dels seus pares a Sabadell. L'objectiu? Esbrinar si l'atenció sanitària que va rebre el petit va correspondre o no amb els protocols establerts. Clara Pareja és directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària.
4: Hem d'aprofundir i revisar tota la documentació de què disposi l'organització i, a més si cal, entrevistar doncs, els professionals sanitaris. Per tant, estem en un moment en què no tenim prou informació. Malgrat la informació inicial, sembla doncs, que hi ha hagut pocs contactes i que aquests no cridaven l'atenció pel que fa a l'atenció primària.
3: Es tracta del segon cas de suposat maltractament a un infant en pocs mesos a Catalunya. De seguida ho ampliarem. Abans repassem la informació de serveis. Comencem per les carreteres. Quina és la situació a aquesta hora? Servei Català de Trànsit. Finaraki, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments encara queda un tram d'intensitat a l'autopista P7 entre Llinars i la Roca del Vallès, en sentit sud, en sentit Martorell, on s'hi havia avariat un autocar. La incidència està retirada, però encara queda un tram d'intensitat en aquest tram de l'autopista. Més endavant, també circulació molt intensa entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, també en sentit sud, 4 quilòmetres aquí de molta intensitat. També destaquem a l'autopista P7 s'acaba de retirar a l'altura de Tarragona el camió que havia avariat i provocava afectació viària i, com dèiem, ja s'ha retirat i la circulació s'ha normalitzat aquí a l'autopista P7, a la zona de Tarragona en sentit nord, en sentit Barcelona. També destaquem de la zona del Vallès aturades a la C-17, a Parets del Vallès, on hi ha un tram de 2 quilòmetres de retencions en sentit sud, en sentit Barcelona, i acabarem situats als principals accessos a la capital catalana, els més immediats, on hi ha retencions a la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià de Besòs fins a arribar a la Barceloneta en sentit Llobregat, i també la ronda a dalt aturades a l'altura d'Horta en sentit Llobregat en un tram de 2 quilòmetres, i també intensitat a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. De moment això és tot. Molt bona tarda.
3: Per cert, que el Servei Català de Trànsit ha confirmat que Catalunya no aplicarà la nova normativa de la DGT que permet la circulació de motos pel voral de les carreteres. Aleguen que els vorals són necessaris quan hi ha accidents. Ens interessem també per la previsió del temps, Emet, Juan Carlos Pinya.
6: Avui a Catalunya, temps estable, però durant les pròximes hores al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta que podrien ser localment forts. Avui les temperatures diurnes pugen a l'Empordà, es mantenen amb pocs canvis al Ter Sud i baixen a la resta de la comunitat amb màximes de 36 graus a Girona i Lleida, 33 a Barcelona i Tarragona.
2: Edició migdia. Mireia Moreno.
3: Salut investigarà si l'atenció sanitària que va rebre el nadó de Sabadell, mort divendres presumptament per maltractament dels seus pares, va ser d'acord amb els protocols establerts. Aquest és el segon cas de suposat maltractament a un infant en pocs mesos, tot plegat després que al març la policia detingués els pares d'un nadó de 6 setmanes a Barcelona que va ser ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron amb greus lesions. Ana Banyeres.
7: L'objectiu de la inspecció és esbrinar si en les dues visites pediàtriques al CAP de Sabadell al mes de maig no es va passar per alt cap element que pogués ser motiu de sospita de maltractament, tot després que l'Hospital Partaulí de Sabadell detectés, amb proves, símptomes compatibles quan el van atendre per una aturada cardiorrespiratòria derivat pel servei d'emergències i que va motivar la detenció dels pares, ara en presó provisional comunicada i sense fiança per maltractament amb resultat de mort. Així mateix, segons la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, en el marc d'aprofundir en aquest cas, també es contactarà amb els sanitaris de l'Aragó que el van atendre durant el naixement i primer mes de vida.
4: De requerir ara aquesta setmana informació a tots els centres que, on va ser atès i també als professionals que el van atendre, malgrat sembla doncs, que hi ha hagut pocs contactes i que aquests no cridaven l'atenció pel que fa a l'atenció primària. I també contactar amb l'Aragó, que és on va néixer doncs, el nadó, per veure quin era el context i quina era la situació familiar.
7: Pareja ha assegurat que el departament buscarà elements que puguin ajudar que no es torni a produir un cas com aquest. És el segon de suposat maltractament d'un infant en 3 mesos.
3: Anem ara a Cava Palamós, on els Mossos d'Esquadra busquen dos joves que van entrar dissabte de matinada en una casa de colònies i haurien fet tocaments a una menor que hi dormia. Els sospitosos van poder fugir corrents i ara la policia treballa per identificar-los i detenir-los. Gemma Esteve.
8: Els fets haurien passat cap a les 6 del matí quan els dos sospitosos haurien accedit a l'interior de la casa on una cinquantena de joves d'entre 13 i 15 anys participaven en unes colònies d'estiu. Segons fonts policials, els dos homes haurien entrat en una de les habitacions mentre les joves dormien i un d'ells hauria fet tocaments a una de les menors per sobre de la roba. Els crits de la noia en despertar-se i adonar-se del que estava passant haurien alertat els monitors, el que hauria provocat la fugida dels presumptes agressors. A hores d'ara hi ha una denúncia presentada i el cas s'investiga com un presumpte delicte d'agressió sexual. La unitat d'investigació dels Mossos de la Bisbal d'Empordà treballa per identificar i localitzar els dos sospitosos que de moment no han estat detinguts. En paral·lel també s'intenta esclarir com els intrusos van poder accedir a l'interior de la casa de colònies i amb quina intenció. També s'hi haurien tingut alguna vinculació prèvia amb la casa, un extrem que els investigadors donen pràcticament per descartat.
3: I una investigació conjunta entre els Mossos de la Policia Nacional, entre Mossos i Policia Nacional, ha permès alliberar 6 víctimes de tràfic d'éssers humans per explotació sexual i detenir 23 persones. S'ha desmantellat 11 prostíbuls a les províncies de Barcelona i Girona. Més detalls, Sergi Bassoles.
9: La història, la de sempre. Joves vulnerables captades als seus països d'origen, Llatinoamèrica en aquest cas, sota la promesa d'un futur millor. La realitat, però, res a veure. Un cop ja a Espanya, els deien que tenien que saldar un deute prostituint-se i visquent en condicions de semiesclavitud. Marcos Gómez, inspector del Cos Nacional de Policia.
10: Llegar al prostíbulo, hay una persona que las controla, tenían que incluso pedir autorización para poder salir del prostíbulo no más de 1 o 2 hores al día y a veces ni eso.
9: Les dues organitzacions desarticulades disposaven d'11 immobles que funcionaven com a prostíbuls clandestins. I atenció, perquè una de les característiques que oferien eren preus low cost, el que els assegurava moltíssims clients. Subinspector dels Mossos, Luis Moreno.
11: Tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
9: Més enllà de les 6 joves alliberades, aquest operatiu ha deixat 23 detinguts, 8 dels quals ja han ingressat a presó preventiva.
3: Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïbles a les temperatures, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. Mai un mes de juny havia registrat tantes defuncions per calor. Anna Pujol.
8: I més de la meitat d'aquestes defuncions atribuïbles a les altes temperatures van ser de persones de 85 anys o més, una mortalitat que es va disparar coincidint amb la primera gran onada de calor de l'estiu. En aquest sentit, des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, alerten d'un augment de les consultes sobre els assessoraments per altes temperatures durant l'estiu. Irene González, portaveu de l'entitat, explica al Cafè d'Idees de Ràdio 4 que és sovint la gent més vulnerable qui no té accés a confort tèrmic.
12: Ja fa anys, de fet, que venim com veient com l'estiu va agafant pes en els nostres assessoraments i amb les famílies que poques tenen aire condicionat, però és que sovint les que en tenen no el volen posar l'aire condicionat, perquè a més ens estem trobant amb que els preus estan pujant moltíssim. Ara mateix els preus, avui llegia que respecte a inicis d'any han pujat un 43%.
8: I recorda que la gent gran i els nadons són els més vulnerables a l'impacte de la calor.
3: Més dades, al voltant del 40% de l'alumnat de primària amb menys recursos econòmics estudia en centres segregats. És una de les conclusions de l'anuari de l'educació presentat per la Fundació Equitat, que alerta que les desigualtats impedeixen millorar els resultats educatius. Explica'ns Laura Hurtado.
13: Segons l'estudi, el 32% de l'alumnat a Catalunya presenta necessitats especials per raons socioeconòmiques. El sistema, però, no té prou recursos per atendre. L'abandonament escolar continua molt vinculat a la renda familiar i el nivell acadèmic es veu afectat per aquestes desigualtats. Mònica Nadal, directora de recerca.
14: Qui ets i d'on vens explica bona part dels teus resultats, més que en altres sistemes educatius. Tenim una escola que és molt poc capaç de garantir aprenentatges amb una certa independència, per dir-ho així, de l'origen social i del bagatge familiar.
13: L'entitat alerta que l'augment de la inversió pública no és suficient per resoldre les necessitats del sistema. En aquest sentit, proposa invertir allà on hi ha més complexitat, reforçar la primària i posar més facilitats perquè els joves continuïn els estudis postobligatoris.
3: De la política, discursos de la jornada marcats per les paraules del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui aquest cap de setmana ha apel·lat a passar pàgina del procés, coincidint amb el Congrés dels Populars Catalans celebrat a Barcelona i amb la mirada també posada en la pressió dels populars de Junts sobre una hipotètica moció de censura. Lorena Enns, bona tarda.
15: Bona tarda. Si el recentment nomenat secretari general dels populars, Juan Fernández, ha rebutjat indicar si hi ha converses amb Junts per a presentar una moció de censura, però sí ha exercit pressió cap als de Puigdemont per retornar, dit, la decència.
16: Jo crec que no hem de posar el focus en aliances, en pactes. Vull dir, no és qüestió de parlar de tot això. Es tracta de parlar de que és una urgència ètica i moral reposar la democràcia i la decència en el govern i en les institucions.
15: Una proposta cap als socialistes catalans va en contra del que volen els ciutadans de Catalunya. Els republicans, de la seva banda, acusen Feijó d'estar desesperat buscant el suport de Junts. A Lluís Amoret, PSC, a l'Hisenda d'Alemanya, Esquerra.
17: Que jo crec que Junts ha de fer una reflexió en aquest sentit en relació a una força política que, com hem dit, que porta anys posicionant-se i actuant en contra de Catalunya.
18: A mi l'únic rum-rum que em preocupa és el rum-rum de Feijó amb la senyora Nogueras. És a dir, el rum-rum del Partit Popular venint aquí a Catalunya de manera desesperada buscant com aliats a Junts.
15: Els comuns, de la seva banda, han emplaçat Nogueras a dir de forma clara si Junts vol que PP i Vox governin i baixar del marejar amb la proposta impossible perquè Sánchez s'aparti.
3: Gràcies, Lorena. I en pàgina econòmica, estabilitat als preus per tercer mes consecutiu. La inflació creix al juny un 3,2%, la mateixa taxa que l'abril i el maig, malgrat la retirada de la rebaixa fiscal de la llum i el gas. Climent Sabater.
19: I precisament ha estat la llum i el gas natural el que més s'ha encarit al juny, un cop han decaigut les bonificacions de l'IVA del govern espanyol. Però aquestes pujades s'han vist compensades per l'abaratiment dels carburants, que just ha estat el que els darrers mesos ha pressionat els preus a l'alça. Així doncs, l'IPC queda en el 3,2%, contingut, però massa alt i molt per sobre de l'objectiu del Banc Central Europeu, alerta el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers EFTA, l'economista Josep Soler.
20: És una dada relativament tranquil·litzadora en el sentit de que veiem que s'ha lograt que no es dispari més enllà d'aquest 3,2%, però en canvi ens pot generar una situació que, degut a l'augment de tipus, doncs es freni més l'activitat i, per tant, en aquest sentit, podríem dir que tenim un punt de preocupació.
19: Per la seva part, la inflació subjacent, sense els elements més volàtils, com els aliments frescos i l'energia, es modera una dècima fins al 2,9%.
3: Repassem més informacions en format breu amb la Cristina Martín. Bona tarda.
21: Bona tarda.
3: Nova convocatòria d'ajudes al lloguer jove.
21: S'hi poden acollir els joves que a data de 31 de gener de 2026 tinguin 35 anys o menys i siguin títulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer. L'import que s'atorga no és una quantitat fixa, sinó que s'ajusta a l'esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20 euros al mes. El termini per demanar-ho és des d'aquest dilluns fins al 10 de juliol.
3: La terminal de contenidors Tenidors Vest es va inaugurar l'any 2013 i des de llavors ha triplicat el volum de productes que processa des del port de Barcelona.
21: Aquesta infraestructura treballa amb empreses locals com Seat, Mango, Puig i Roca per exportar els seus productes. Avui rebrà dues noves grues per continuar expandint la seva activitat. Guillermo Belcastro és el seu conseller delegat.
22: Estas dos grues que están a punto de atracar básicamente son 10 metros más altas de las existentes. Esto nos permite operar mucho mejor los barcos más grandes. Recordar que cada semana recibimos barcos de 24.000 teus. Esto nos permite mucha más flexibilidad a la hora de operarlos.
3: ¿No? I nova jornada de vaga a Rodalies.
21: El Departament d'Empresa i Treball havia fixat uns serveis mínims del 66% en hora punta, entre les 6 del matí i 2:15 del matí i de 5 a 8 del vespre. La resta del dia els serveis mínims són del 33%, és a dir, que en les hores de més afluència circulen 2 de cada 3 trens. Entre els usuaris, resignació i desconeixement de la vaga.
23: No sabia, me l'he enterat ara i ja estic així a veure si tot va bé.
24: El tren ha passat en un horari on no se l'esperava.
25: La veritat és que no sabia nada, me enteré anoche.
21: El servei alternatiu per carretera manté l'oferta habitual.
3: El Departament d'Interior posa en marxa la campanya A l'aigua fem aquí perquè els banyistes de platges i piscines tinguin precaució a l'hora del bany. També han anunciat que l'Ajuntament de Tarragona disposarà de drons per fer vigilància a platges de difícil accés després de la mort de diversos menors. Des del 15 de juny han mort 5 persones a les platges i 4 a les piscines catalanes. Marc Esparza.
26: A la campanya podrem veure persones de diferents edats que donen consells de com fer el bany segur. Núria Parlon, consellera d'Interior.
27: Hem d'evitar els riscos en situacions que són aparentment segures, apel·lem a aquesta responsabilitat compartida i a aquesta vigilància compartida, prevenció com a principal eina i, òbviament, trucar al 112 cada cop que visualitzem una situació que pugui ser complicada.
26: Parlon també ha anunciat la creació d'un grup de treball per actualitzar la normativa. Es tindran en compte les necessitats, com la petició feta per l'Ajuntament de Tarragona per poder vigilar amb drons les platges amb dificultat d'accés, com la de la Rabassada, on van perdre la vida tres menors.
27: L'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Si des del departament doncs podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes i donar suport a aquells ajuntaments que són petits i no poden assumir aquests costos amb el seu pressupost.
26: En aquest grup hi participaran agents que treballaran en la vigilància, com els socorristes i també els ajuntaments.
3: I fer arribar el lleure educatiu a l'eclipsi total del 12 d'agost, que es podrà veure a Catalunya, és l'objectiu del projecte que el govern ha impulsat en Fundesplai. Maria Huguet.
0: Per què succeeixen els eclipsis o per què no hi ha eclipsis cada mes són algunes de les preguntes a les que dona resposta aquest projecte, tot plegat per poder gaudir de l'eclipsi total de sol que tindrà lloc el proper 12 d'agost a Catalunya, on des del 1905 no se'n veu cap. El Quique Herrero és el director de l'Observatori del Montsec i ha portat la part més didàctica al projecte.
1: Trobo que és una cosa que tothom ha d'experimentar un cop a la vida. Per tant, és una ocasió única, no? Aquest 2026 ja no en tornarem a veure cap de total des de Catalunya, ningú dels que estem vius.
0: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, confia que l'activitat desperti vocacions.
2: I sobretot activitats que permeten apropar aquest fenomen que és realment meravellós i fascinant al talent jove, als nens joves, no? Que segurament en aquest moment despertarem alguna vocació científica.
0: Entre les activitats preparades s'hi inclou la construcció d'un projector de forat d'agulla per observar de forma indirecta i segura l'eclipsi en cas de no tenir ulleres especials homologades. Només es necessita una capsa de cartró, paper blanc, paper d'alumini, cinta adhesiva i una agulla.
3: Esports. Recte final del mes de juny i avui comencem una setmana molt especial per la ciutat de Barcelona, que serà la sortida dissabte dia 4 de l'edició d'enguany del Tour de França. La prova s'iniciarà aquell dia, però al llarg de la setmana hi ha diverses dates destacades, Jorge Agüero.
4: Són més de 70 les activitats programades i relacionades amb el Tour de França abans de dissabte. S'esperen tallers, concerts, xerrades, però destaca una per sobre de la resta, la presentació oficial dels 23 equips i 184 corredors, que serà aquest dijous, a 6:45 de la tarda, al recinte modernista de Sant Pau, on s'encetarà un petit recorregut fins a la Sagrada Família.
3: A nivell futbolístic, aquesta setmana s'acaba oficialment el curs, demà 30 de juny. Què ens esperem al Barça, Fran Robert?
5: L'objectiu del Barcelona és fer oficial entre avui i demà la venda d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'11 milions d'euros per així comptabilitzar-los en el compte de resultats de l'exercici i, a més, el club blaugrana vol anunciar la renovació d'Andreas Christensen per dues temporades. El dimecres 1 de juliol, Joan Laporta prendrà possessió del càrrec com a president i continuarà apretant per signar Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid, per cert, ha presentat la nova equipació sense la imatge del davanter argentí.
3: Pel que fa al Mundial, ja s'han iniciat els 700 de final, tot i que Espanya no juga fins 7 dijous, amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans, serà contra Àustria. I Canadà va fer història classificant-se per primer cop per 8 anys. Avui a les 7 de la tarda, Brasil sense Rafinha lesionat. I en el poliesportiu avui comença Wimbledon, on Paula Badosa, única catalana, debutarà demà contra la nord-americana Emma Navarro. En ciclisme, el català Marcel Camprubí es va proclamar i campió d'Espanya en ruta, assolint així la seva primera victòria professional als 24 anys, i Marc Márquez és a 40 punts del nou líder del Mundial de MotoGP, Jorge Martín, després del Gran Premi dels Països Baixos. Gràcies, Marc Galluc. I de la cultura, el Festival Grec dona avui el tret de sortida a l'edició del seu 50è aniversari. Agnès Batlle.
6: Com aquell que fa anys i mira enrere per saber d'on ve, el grec i el lliure també se serveixen dels clàssics del segle XX per observar el present. És el cas de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht i Kurt Weill. Des de la seva estrena al Berlín d'entreguerres ha funcionat com una radiografia incisiva del capitalisme i de les relacions de poder. Una figura ja consolidada de la dramatúrgia internacional, com la gallega Marta Pazos, i aporta el seu segell personal per connectar-la amb les inquietuds actuals. No a Londres, sinó a una Barcelona marcada per la gentrificació.
7: És una no ciutat. Londres es desigual a Barcelona. O sea, habla de esta serialización en que se están convirtiendo también las ciudades, ¿no? Es una apuesta sobre nuestra época que tiene muchos vasos comunicantes con los locos años 20, ¿no?
6: Direcció musical de Dani Espasa i nova traducció al català de Marc Rosí, que amb un repartiment que reuneix diverses generacions de l'escena catalana. Nau Albet, Míriam Moucles, Eduard Farelo, Júlia Trullol, Roc Bernadí, Joan Esteve, Clara Minguesa o Biel Rossell. Una nova producció amb un llenguatge escènic visualment potent, irònic i proper per interrogar-se sobre les desigualtats, l'oportunisme i els mecanismes de supervivència de la societat actual. Una peça icònica que tant va popularitzar la cançó de Mac el Navalla, que Louis Armstrong i Ella Fitzgerald van convertir en un autèntic estàndard del jazz. Avui estrena el Teatre Grec de Montjuïc, que es repeteix demà i dimecres i obrirà la nova temporada del llibre el 17 de setembre.
3: Doncs amb totes aquestes propostes que ens acosta el Festival Grec, posem el punt i final a aquest espai informatiu i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.
8: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.